0: en una cuestión. Yo creo que están utilizando pues a mucha gente que en estos momentos está teniendo problemas económicos y estamos sufriendo, ¿no?, muchas crisis en los últimos años, intentando que se centren en pelearse con el que viene detrás, ¿no? Y esto es muy grave porque intentan jugar a que nos peleemos el último con el penúltimo para que no entendamos y no cuestionemos en realidad las lógicas de este sistema económico que cada vez es más voraz, que cada vez hace que los precios de la vivienda sean insostenibles, que se encarezca la cesta de la compra y que genere unas desigualdades más grandes y que haga que lo que denominábamos como clase media, ¿no?, que empieza que digamos, ¿no?, 60-70 años con una Europa que consolida esa clase media, que vemos como cada vez tienen menos poder adquisitivo. Entonces yo creo que es importante también señalar a la gente que están intentando utilizarles muchas veces los poderes económicos, ¿no?, y determinados intereses políticos para que se entretengan, ¿no?, pensando en el inmigrante, el pobre inmigrante que viene sin una mano delante, con una mano delante y una detrás, para que no piensen en las estructuras que tienen que cuestionar en realidad.
1: Vamos a hablar de Elche, vamos a ver qué tenemos por delante en este curso político, o al menos Compromís, que es lo que va a poner encima de la mesa en el Ayuntamiento de Elche.
0: Bueno, pues primero yo creo que toca hacer un diagnóstico, ¿no? Lo voy a hacer como de una manera muy, muy de la calle, ¿no? Porque precisamente el otro día lo hablaba con unos amigos, ¿no? Y decíamos, claro, es que decíamos en valenciano, que Pablo Rusé creo que es que ells és el centre i quatre xaletassos del camp i se pensa pues, que tots són fills d'empresaris, que tenim segurs sanitaris, que portem els xiquets a escoles privats i a més se pensa que anem tots els dies a missa, no? I quan un pensa aquesta cosa, pues, al final el que provoca és que gastes diners públics en posar unes quantes floretes en el centre, en omplir-ho tot de maredeus, en privatitzar la sanitat i l'educació públiques, per cert, per a benefici d'algunes empreses amigues, i en casos com el de la vivenda, per exemple, copiar un model com el del pelotazo de les naus d'Alacant. I, per desgràcia, això és el resum que tenim d'esta legislatura i en Compromís pues, hem vingut a parlar de polítiques públiques per a la gent senzilla, la gent treballadora, que necessita un govern, un ajuntament fort, que destini recursos públics a que de veritat necessita la gent.
1: Com pot l'Ajuntament d'Elx enfocar-se en esa gent?
0: Bueno, jo crec que posant les prioritats en els pressupostos municipals. Parlem d'un pressupost que té 250 milions d'euros i que no destina ni un cèntim dirigit a polítiques de vivenda, per exemple, que sabem que és un dels principals problemes que té la gent, no només la gent jove, sinó moltes persones en aquests moments, per això els preus desorbitats, que també afecten al nostre municipi, i de fet jo llig, no?, en Ràdio Elx les notícies de cada trimestre de com van augmentant aquestes diferències que fan que estiguem en una situació sostenible. Passa també per defensar pues, una escola pública de qualitat. Tenim el professorat defensant-ho abans que acabarà el curs i ho reprendran en setembre. Estem parlant, per exemple, del pla edificant que ha deixat en un calaix este alcalde i que és un dels drames principals d'esta legislatura que ha fet que se quede estancat tot un pla que podia renovar escolatges i instituts d'ells, que ara que comença el curs pues, podem recordar bé com tenim alguns saturats. O parlem de casos com el de la sanitat pública, segur que tots els oients estan patint aquestes llargues llistes d'espera, però també aquesta privatització de l'Hospital del Vinalopó que ha perpetuat també amb un alcalde que anava a aplaudir a les portes d'aquest hospital perquè seguia sent gestionat per Ribera Salut, no? Jo crec que revertir tot això és el que ens toca a les formacions progressistes i aquí estem des de Compromís per posar damunt de la taula polítiques valentes que, com dic, se centren en els problemes reals, no en el del cuento, no?, que mos vol vendre este alcalde que li agrada molt posar pues, aquests vídeos d'una realitat paral·lela, no? Parlar de la gent real, la gent que té problemes en els barris, en les pedanies i posar-li solució, que aquest ajuntament té prou recursos públics i com a mínim el que hauríem de fer també és no perdonar el que ens deuen en altres administracions com és la Generalitat Valenciana o el Govern Central.
1: I què es pot fer des de l'oposició en l'any que queda?
0: Pues jo crec que...
1: No plega un any, no sé si nou mesos
0: que tindrem, no és com un pare, ja com un embaràs el procés que ens queda. Bueno, jo crec que la nostra responsabilitat és parlar d'aquestes qüestions, no?, que preocupen a la gent del carrer, perquè la gent no està menjant d'aquestes floretes que posa Pablo Ruz pel carrer, no està menjant d'aquestes maredeus. La gent necessita polítiques públiques que li puguen garantir que té uns serveis de qualitat, que quan crida el metge pues, pot anar en dos dies, que l'escola a la que van els seus fills pues, tinguem garantides les condicions bàsiques per poder estudiar, que quan demanen una ajuda a serveis socials pues, pugui arribar en temps, no? Que puguen assegurar-se també que tenen una ciutat còmoda en la que viure. Parlem d'un govern negacionista també, no?, d'aquesta emergència climàtica. Jo crec que aquesta també és una de les coses que més s'ha notat en aquesta legislatura, com parlem d'un govern que ha abandonat tota aquesta política de transformació del municipi en termes de, pues, en termes de sostenibilitat ambiental, i bueno, jo, ho batim, no?, en una conseqüència que ja es veu i s'ha mesurat, no?, en les morts que han augmentat en guany també en la ciutat, derivades, no?, de conseqüències com la calor. Sinó que jo crec que tenim molta feina per davant. Per desgràcia, crec que anem a repetir.

0: En unos días arranca el curso escolar y los sindicatos de profesores ya anuncian más movilizaciones para esta próxima semana. Piden que se retomen las mesas de negociación y de paso que se retire el refuerzo de la inspección previsto en la ley de acompañamiento que a su juicio impone una policía educativa. Marc Candela del STEP.
1: Al saber convertir la inspección educativa en perseguidor de la libertad de cátedra y en los centros educativos, que es una mesura molt greu y que lo único que pretende es continuar criminalizando el profesorat y enfrentar el profesorat amb les famílies.
0: Por cierto, tenemos nueva presidenta de la Academia Valenciana de la Llengua, María Ángels Francés.
2: En un trencadís, totes les peces són diferents. N'hi ha de més grans, de més menudes, però cap està per damunt ni per davall de l'altra. Cal impulsar la nostra llengua, enfortir-la, per equiparar-la amb les altres peces del mosaic, perquè hi tinga el seu espai, sòlid i arrelat.